0: y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: No només és avui que vull sentir la resistència. Ara és una reforma, però també d'altres formes a dones despreixen. Mai més soles, companyes, mai més soles. No esteu soles, perquè aquesta lluita és només nostra.
3: Digue'm qui collons de tu per dir-li que és el que ha de fer. El seu cos, les seves decisions, i no fa falta dir més. Sortirem a

0: ara conquerirem el demà.
1: Dona, tens dret a decidir. Si ets dèbil, qui? Tu? Si estàs feta de resistir.